No comprens el brogit. Un foc de malefici ha il·luminat la nit. El vent sota la porta despulla a mans errates els pensaments.

torna. Torna i parlam com sempre. Som fills del desamor, de la ventada oberta. Recorda que els teus ulls eren perles i flames. No recordes el vent, no recordes la casa.

bella, clara terra, cisellada en cristal, recerques la revenja en l'erm de la saviesa, però no hi ha valor, només racons i llàgrimes.

0: Transmuta-ho tot. Transmuta. Transhumana. Organitza.
1: Transmuta-ho tot. Transmuta. Transhumana. Organitza.
0: S'han capgirat les cartes, els jocs i els jugadors.
1: S'han capgirat les cartes.